0: Des dels nostres Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blu Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blu Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Time!
1: Peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: dels nostres. Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blu Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blu Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

online amb la millor música tech house, techno, minimal house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground, el teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Pues señores, el donem el bon dia, la benvinguda. Deixitant que tinguis un bon dia, com diuen los planetas. 5 minuts sobre el matí, qui el parla, que t'acomena el Tomi Juan Tormo. Des d'ara, ja està a les 9, a Blue Radio, Despertador Blue.

ens aproximem a les 8 del matí amb Robin Schulz i Alembers, antes Guayho, de Bakermat i Armi Manviurent, si no estàs. Vinga, senyores, que tinguem una hora encara per davant per a despertar el personatge de la sintonia de Blue Radio.

obrint ja esta edició del dimarts 14 de juliol de 2026. Molt bon dia a tots. G-Sport, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Esta imatge activa a la carretera de CIMAT 14 i també en la web gsport.es. Si practiqueu ciclisme, running, trail, triatlón, sobretot si teniu una penya deportiva, se passeu per G-Sport i veureu tot el que vos ofereixen. Prendes fetes a consciència per deportistes per a deportistes. A més, ens dediquem en els pròxims minuts a fer un repàs per la millor música d'actualitat. Obrim la premsa musical i junts ens posem al dia. Acompanyant-vos, Jessica Mesa. Plaer passar este matí amb vosaltres. Primera pàgina de la premsa d'avui. Ahí trobem l'efemèride musical. I ahí ens conten que avui felicitem l'aniversari a Dan Reynolds. Qui és este? Bueno, pues és el vocalista i líder de la banda dels Imagine Dragons. Els Imagine Dragons són un trio estadounidense que fan pop rock. Són originaris de Las Vegas. La banda està composada per el cumpleañer Dan Reynolds, vocalista i bateria, Wayne Sermon, guitarrista, i Ben McKee, que és el baix. Van guanyar el reconeixement mundial amb el llançament del seu àlbum d'estudi debut, Night Visions. Era l'any 2012, sobretot amb el tema It's a Time. La llista Billboard va fer que este tema se convertirà en tot un número 1 i un fenomen en aquell 2012. En 2013 ens van donar el premi a la banda Revelació. La revista Rolling Stones va anomenar a la seva cançó Radioactive com a la millor de feia molts anys. Fins al moment, bueno, pues els Imagine Dragons han venut més de 10 milions de còpies de seus àlbums i 27 milions de senzills. Bueno, pues avui anem a començar molt bé este 100% Radio Fórmula amb l'excusa de que avui és el cumple de Dan Reynolds, vocalista dels Imagine Dragons. Anem a començar amb el tema It's Time. Així regressem a tal dia com avui, però de l'any 2012.

0: Radio Chella. Más música de la que puedes imaginar. 90.2 y BluRadioFM.es.
1: Radio Fórmula 100%.
2: Ara hi ha música d'actualitat i què tal si es quedem amb una de les cançons importants d'este Mundial 2026? Així anem cridant ja la sort que la necessitem per esta nit.

La cançó que escoltàvem, Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion, bueno, pues DNA, des de l'àlbum oficial d'este Mundial, l'àlbum edita per la FIFA. I si anem a la Mundial, podrem veure, a la final, perdó, podrem veure en directe l'actuació de Justin Bieber, perquè és un dels convidats a la gran final. Aprofitem i recordem este Hold On. Enseguida te contem més d'aquestes actuacions previstes.

S'ha declarat una de les fans més importants de Justin Bieber. És la novia de Lamin Yamal, eh? Ella li ha dit que tinguen que facin el que tinguen que fer, però que tinguen que jugar la final perquè ja vol conèixer a Justin Bieber. Bueno, pues entre les actuacions ja confirmades per a esa gran final, la de Justin Bieber, Madonna,

importante ya para la historia del Mundial sexta, la del Dai Dai de Shakira Burna Boy, que ha batido toda clase de récords. I nosaltres, que la tenim en la llista, no podia faltar-nos per ahí. Està en el top 10, en el pòdium, en el número 2. Però ja ha sigut número 1. I per la llista també tenim a este, a Tuto Durán.

0: amb la previsió de l'oratge. Més a info completem l'hora. Informació que llegim a través de la web oratgenet.com. I avui ens conten això. La calor ens ataca de nou. Seran l'est, el sud-oest i les Balears les zones més afectades per una nova ola de calor que veníem notant ja en les últimes hores i que ens afectarà de ple entre demà i després demà. Comencen avui a fer-se generals de nous avisos per calor i enfosquir-se amb el pas de les hores de cara a demà dimecres. I és que d'un avís groc, demà passem a un avís de color taronja per aquestes altes temperatures. Més calor que ahir i major probabilitat de tronades que començaran a formar-se a les terres de l'interior i que avançaran després tímidament i amb molta menys activitat cap a la costa. Demà dimecres se'ns acostarà des del nord d'Àfrica una llengua d'aire càlida que afectarà preferentment l'est i el sud-oest de la península. De fet, demà les temperatures més altes quedaran de nou entre 40 i 43 graus a les zones més centrals i interiors de la meitat sud del territori. Dijous baixaran tímidament per tornar a pujar de forma notable divendres. Dia que caldrà creuar els dits perquè que se confirme un lleuger descens tèrmic de cara al cap de setmana. Bueno, pues segons vegem en esta previsió setmanal, esta setmana se va repetir igual que l'altra, eh? Molta calor pareix en els dies centrals de la setmana, calor agobiant, asfixiant, i de cara al fin de, pues pareix que baixaran un poc. I és l'últim model de net. De moment, avui, màxima prevista a Xàtiva de 36 graus. I demà en seran 42.
1: Air Studio.
2: Las 10.
1: One station, one nation. Multiple clubbing. Future generation.

0: estem per ací posant-li la etiqueta de candidata a colar-se en llista. Ho aconseguirà o no? Bueno, pues el dissabte al matí ho descobrim. Sol per a Ultraligera. I ara, donar-vos la benvinguda a tots a este 100% peticions que comença ja.
1: Pide tu canción al 678 60 53 30. Dedícala si quieres.
2: Blu Radio Chella. Más música de la que puedes imaginar. 90.2 y BluRadioFM.es.
0: Obrim edició en el dimarts 14 de juliol de 2026. 100% peticions en marxa. Des d'ara i fins les 2.

sí que les xarxes socials estan molt bé per a connectar amb gent de tot el món, però com el món de veritat no n'hi ha res. Ahí estan els xis de Buos i Juan Magán. I comencem ja amb això de les peticions i dedicatòries. Ja saps, des d'ara i fins les dues, tu demanes la música que t'apetís escoltar per ací. 6, 7, 8, 60, 50.

0: Blue Radio. Blue Radio FM. Ven a disfrutar de la mejor música.
1: La mejor música.
2: Pide tu canción al 678 60 53 30. Dedícala si quieres.
3: Apliquen per així els primers missatges en el matí i el primer, el més matiner de tots, demana esta, la cançó del tobogán. Diu el missatge, esta la vull dedicar per a tu, per a mi i per a tots. Un beset de part de la

operativo este. Hola, me gustaría agradecer a todos los agentes y bomberos que este verano tan caluroso siguen haciendo a la perfección su labor. Porfa, pon para ellos la canción de Lejitos en remix. Muchas gracias. Pues gracias a tu per la petició i gràcies con tu dius molt bé als bombers i a tots els agents forestals. Gràcies per la vostra llavor. Es que demà amb este tema de Jay Weller, de Lejitos, un dels importants de l'estiu també.

has vist la nova peli de Toy Story? Al escoltar esta, ahora estan que atesó y si ahora has vist la vaquera Jessie cantant la veritat. Bueno, pues forma part de la seva banda sonora I Need Them, I Need You. Un tema que presenta Taylor Swift. Se está convirtiendo en un de este mes más importante en la banda sonora de la última entrega de Toy Story. Y ahora que no es el principal, compé de la mano de Taylor Swift, lo puesto el que toca a ella, se fa d'oro, enseguida se hace viral. Importantíssim, per això hem volgut començar amb ell i està a 9 hora de 100% peticions. A més, que el tenim en llista, que també és important per a nosaltres. 15 minuts sobre les 11 del matí. Vinga, que saludem novament els patrocinadors i enseguida missatges que tenim per ací. Ja sabeu, fins les 2, 4 hores de peticions i dedicatòries amb el Bar Avenida de Genovés i Grupo Innova Tormo. I si ja has pensat quin tema vas a demanar-te per els pròxims minuts, tens que enviar un WhatsApp per a contar-ho, 678-60-53-30. Tu demanes i nosaltres te posem per ací. I junts fem que el matí se passi més ràpid. És la prova, veuràs com funciona. 678-60-53-30.

Que són ja les 11:30, que és moment de saludar els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. I recordar-te que no cal cuinar per a dinar bé. N'hi ha que cuidar la nostra alimentació i cal passar cada dia per el Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre. Ave María. Els tenim a Xàtiva al carrer La Reina 48. Cada dia es porten un gran èxit

sentit de munt molt fresquet el que ens han portat avui per ací els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. David Bisbal i el seu Ave Maria. El Mirador del Passatge. 6635 4633 744. Ja saps què vas a demanar avui? Fes comanda. L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635 433 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.

0: presenten nova cançó i ràpidament nosaltres l'hem fitxat per a la llista. Nadie se muere de amor.
1: Que ahora mismo no te salgan las palabras. Un nudo en la garganta.
0: Pues la incluim també en la banda sonora per a aquest estiu 2026, en la que no ens falta esta. Te hacen falta dos.

telefonava per ací, Carles, amb una petició. I és que vol una ben fresqueta i, si pot ser, la de Aquí no hay playa. No, pues, Carles, els teus desitjos són ordens per ací. És que demà amb los refrescos.

novamente. Los Caños, que tornen a estar junts i presenten este Con Todo. Ens dona temps a una cançó més abans de que apleguen els informatius de Xàtiva. Ja sabeu, en els matins vos es posem a les 10 i mitja i a les 12 i mitja. I sempre amb el patrocini de Clínica Clivadent. Ens demaneu per ací una de Romeo Santos. Diu, esta la vull dedicar per a la Sunrow, per a tu i per a mi, de part de la reina del Sahara.

sí que completem l'hora, eh? 3 minuts i és la una de la vesprada ja, el que sí que estem completant és este matí del dimarts.

και εσείς στη Lemonade. Y dame un fresqueta que sí. Bueno, pues tenéis a Tele Mescollit expresament per a tu. Per a desitjar-te molt bona vesprada. Estem ja en l'última hora del 100% peticions d'avui.

0: amb la novetat del dia, amb la que ens porten per ací els amics d'autobuses, xambitos. Si esteu organitzant un viatge, una excursió, una eixida, un event i necessiteu desplaçament per als convidats, autobuses xambitos ho posa ben fàcil. A més, recordeu que porten molts anys al nostre costat. Per tant, compten amb molta experiència. Més de 75 anys. Autobuses xambitos.
1: Novedad.
0: El seu telèfon, 696-930-969, per si voleu demanar pressupost sense compromís. I la novetat la firma Maluma. És el ball.

benvinguts al seu pas per el Benidorm Fest. De moment, este és l'únic tema que ens ha presentat. La Belita, Greg Taró. 7 minuts i ens colem en les 12, així que anem tancant ja este 100% peticions. Completem l'edició del dimarts 14 de juliol de 2026. Plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. I des d'ací, pues sort a la roxa, veritat, sí que estaves pensant en...

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Una pregunta senzilla. On es tiren les bosses de fem? A terra? Mai. Les bosses de fem sempre dins del contenidor. Sempre dins. Fem bé. Una campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
2: Este jueves, ¿todavía no tienes plan? En el Mirador de la Costera, disfruta de una cena y un concierto en directo por tan solo 25 euros. Solo este jueves, Bernisa en Viu presenta

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.